0: municipios que están sufriendo tanto en este incendio. Marta Barrachina, ¿qué tal? Bona vesprada, ¿cómo estás?
1: Bona vesprada, Marta. Pues bueno, seguim a peu de canó i seguim esperant bones notícies quan abans millor.
0: President, han sigut dies molt complicats per a la província. Quina és la situació a hores d'ara?
1: Sí, portem dies complicats i encara pareix que en viurem algun mes. La situació en aquest moment és bé, la bona notícia de que per fi hem pogut tornar als veïns de la Vila Vella a les seues cases, per lo que a hores d'ara són ja només 7.000 persones les que estan encara evacuades i fora dels seus municipis. L'altra part és la evolució de l'incendi, evidentment l'incendi segueix actiu en la Salvetat, que aquesta nit no ha avançat ni en perímetre ni en hectàrees pràcticament, el que vol dir que ja estan els equips d'extinció començant a fer-se en ell, i si me permet, aprofito aquest moment per a tornar-los a donar les gràcies. Ho faig en cada reunió i en cada moment que tinc en ells, però és important que reben la força de tots nosaltres i de tots veïns de la província per a que seguisquen treballant en esta intensitat. Anem a veure, tenim 400 millors desplegats ara mateixa en tot el perímetre de l'incendi i tenim 27 millors aeris a la nostra a disposició. El que passa és que la inversió tèrmica que tenim no ens deixa que tots volen, sí que estan entrant algun tipus que sí que pot accedir a les zones. Anem a estar molt pendents, la direcció de l'extinció està constantment, pràcticament cada 10 minuts, reorganitzant els millors aeris per a que puguem, en esta finestra d'oportunitat que ens ha donat la climatologia, actuar de la manera més ràpida possible. Esta nit els treballs a peu de l'incendi han sigut molt efectius, és el que ens han transmès els que allí estan treballant, així que continuïm la respiració encara, però comencem a veure en positiu.
0: Com ha viscut la Diputació esta emergència o quin paper ha tingut, presidenta, en la coordinació amb els ajuntaments i la resta d'administracions, que és molt important?
1: Pues bé, com ja saps, com a pares i mares, que dic jo sempre, com a ajuntament d'ajuntaments, pues hem estat al seu costat des del primer moment, intentant que tinguin tota la informació disponible i verídica en el mateix moment que nosaltres la percibim. Hem estat ajudant-los a acompanyar a veïns que necessiten coses específiques dels municipis. Jo ara mateix m'he encarregat directament de tota l'organització de la tornada de la gent de la Vila Vella, pues en la policia local, en l'alcaldessa, donant-los suport per a que estigui tot organitzat quan els veïns tornen. Estem en el subministrament d'aigua embotellada, perquè encara que l'analítica de l'aigua de la Vila Vella no ha sigut malament del tot, per precaució recomanem als veïns no consumir, o sigui, no beure aigua potable durant les pròximes 72 hores. Sí que la poden utilitzar per a la seva higiene personal i per a la neteja, però no per a consum propi. Entonces, els hem dotat ja d'una quantitat d'aigua en la que ens assegurem almenys estar demà al migdia, i esta vesprada de nit farem una altra descàrrega per a que tinguin aquestes 72 hores cobertes. I en això estic jo a nivell personal, i està també la Diputació. En aquests records als alcaldes, n'hi ha moltes coses que els alcaldes necessiten fer en aquestes situacions. També aquest apoyo moral i aquesta tranquil·litat de que els anem a ajudar, que no els anem a soltar de la mà del primer moment, anem a activar les nostres ajudes, el nostre suport també, i aquest recolzament que necessita, i sobretot la informació.
0: Ara parlarem també nosaltres en este programa amb alguns alcaldes de municipis afectats. Anem a parlar, presidenta, dels veïns, perquè deia que hi ha encara 7.000 esperant a poder tornar a casa. Quin missatge els pot traslladar des d'ací?
1: Pues el missatge, començaré per el que els vaig donar el primer dia de l'evacuació. Vam tindre una evacuació complicada, no va ser fàcil i van respondre de manera extraordinària, sinó que comença en l'agraïment, en aquest abraç que a molts els he pogut donar en persona, en que seguisquen en força, i en la notícia de que tots volen tornar a casa, però el bo de tot això és que se va aconseguir protegir aquests casos urbans, les cases estaran en bones condicions quan ells tornaran, i l'únic que es vull dir és que seguisquen en aquest comportament, que una vegada més la ciutadania de la província de Castelló l'està fent de manera exemplar. Va quedant menys, ja se nota alivio quan ja hi ha municipis, ahir va ser la Vall d'Uxó, els barris de la Vall d'Uxó, i avui ha sigut la Vila Vella, quan van tornar poquet a poquet, i està també els dispositius de Creu Roja i tot preparat per a aquesta atenció també psicològica que se va necessitar, perquè pues bé, tornaran, tenen les seues cases, estan bé de salut per sort, però saps que pues bueno, sí, que la vista des dels municipis no serà la que ens agrada, i això és el que sí que me trenqui el cor, que
0: sí,
1: és pues, ahir com vaig estar en Artana, te dones compte de la magnitud, i per això sí que demane, per favor, que si se comprove definitivament que ha sigut provocat, això té que tindre conseqüències, perquè ens ha trencat aquest cor de la Serra d'Espadà, en la que estem treballant sense descans per a protegir el que quede, i jo ara només confio en que el que quede ho puguem protegir.
0: S'emociona la presidenta perquè les imatges són molt dures. Marta Barrachina ha estat en els focus més importants de l'incendi, comprovant de primera mà, Marta, no, tot el que està passant als nostres pobles. Han d'estar preparats els veïns quan tornen a casa perquè les vistes no seran les mateixes. I hi ha que treballar en aquesta recuperació. Imagina que la Diputació també estarà al costat dels veïns per a les primeres actuacions, no, quan es puga controlar l'incendi.
1: Sí, sí, de fet ja anem a activar aquesta línia nostra, en la que evidentment la tindrem que dotar de més quantia. Està ja treballant el vicepresident Héctor Folgado en això. La conselleria també, a petició meua i gràcies a l'atenció del president, va activar-se també de manera immediata en ajudes que al final pues, seran a nivell personal, a nivell de vivendes també, perquè per sort no han sigut moltes les vivendes afectades, però alguna en tenim, però jo també he ficat el focus en aquestes instal·lacions municipals que permetisquen als municipis retornar la normalitat. Estem en ple estiu, la piscina de la Vilavella ha sofrit danys i hem de veure entre totes les administracions com la tornem. He fet una gestió fa mitja hora per a que puguem tornar a recuperar el subministrament elèctric a l'urbanització de Santa Bàrbara, que són primeres vivendes, i fins fa una hora no podien dotar el subministrament. S'ha confirmat ja l'empresa Iberdrola que van a dotar-los de manera immediata de subministrament, i ara tenim que estar en això, en que el retorn sigui el més ordenat i el millor possible per als veïns, i començar a treballar en esta reconstrucció i en el treball de tornar a estos pobles tot el seu sentit, perquè saps que quan parlem de la serra parlem de molt d'esport, de molt de turisme, també vinculat, i que això ajuda als municipis, i tenim que estar ahir. Jo vaig a treballar perquè les nostres ajudes isquen a treballar per a que les de la Generalitat arriben, igual que li vaig poder transmetre ahir al president del govern. Necessitem ajudes, i jo només demane que li ho vaig dir en molt de respecte institucional. Les ajudes s'han de plegar, i a Castelló no li pot passar com ens va passar en la Dana i en altres catàstrofes, que les ajudes no han arribat, i això és fonamental per a retornar l'activitat també econòmica i la tranquil·litat dels veïns a aquests municipis. I mentre, Marta, pues, a seguir treballant molt. Sabem que això serà llarg, però de veritat que avui despertar-me quan a les 6 i poquet del matí li he cridat al director de l'extinció i m'ha dit que la nit no havíem avançat i que el teníem contingut, no saps l'alegria que m'hem portat, perquè això significa que almenys de moment no estem perdent més serra.
0: Se posen els pèls de punta escoltant-la. Deia que li ha fet la reivindicació al president del govern. Hem de destacar i reflexionar també, perquè avui encara estan arribant les ajudes de l'incendi de Montan, que va ser el 2023. Esperem que la coordinació del govern siga una mica més positiva, Marta, perquè, clar, no podem esperar tant de temps a que arribin les ajudes estatals.
1: Això és el que necessitem, i de veritat que ho dic en tot el respecte institucional. No estem així per a trifulques polítiques de ningú tipus, estem per a recolzar, i tenen que arribar quan antes i ser efectives. Mira, jo al president de la Generalitat ahir li vaig dir: president, les ajudes han de ser com les que ens va concedir la Generalitat en la Dana, de manera immediata, sense ficar traves burocràtiques als municipis. Estem parlant de municipis xicotets que no tenen personal, que la Diputació va estar al seu costat i es va apoyar, però necessitem que les ajudes siguin àgils i en la menys burocràcia possible, i aixina seran també les nostres, per a que puguin disposar els ajuntaments lo abans possible, i en això anem a treballar i seguir apoyant, per supost, als alcaldes i alcaldesses, perquè ara estan en una situació, quan arriben al municipi ne tenen una altra, i és com que n'hi ha que seguir fent la evolució i el recolzament.
0: Presidenta, gràcies per atendre'ns i pel treball a seguir.
1: Gràcies a vosaltres per el recolzament, per l'apoio que doneu als mitjans que estan treballant en el territori, i perquè apropeu a la gent de la nostra província la situació actual. Gràcies.
2: el 12 de agosto, que nada te nuble el eclipse. Deja el coche en casa y utiliza el transporte público. Desde el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Aparca con comodidad en los parkings habilitados, en el campus de la Universidad Jaume I, el recinto de ferias y mercados, el antiguo mercado del lunes, Carrefour y junto al Colegio San Cristóbal. Y desde allí, baja al Grau con los autobuses que saldrán cada 15 minutos. Desde las 9 de la mañana y hasta las 2:30 de la mañana.

0: medidas de igualdad efectiva en las empresas, cumpliendo así con la normativa y evitando posibles sanciones. Visítanos en tarinastv.com o si prefieres puedes llamarnos al 672 21 23 24 o pedir cita presencial en nuestras oficinas en Castellón. En Tarinas trabajamos por ti, luchamos por ti.
1: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació. Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
2: Más de uno Castellón y Villarreal. Marta Fullera, Onda Cero.
3: Bien, pues seguimos, como saben, pendientes de este incendio forestal. Miles de vecinos han tenido que abandonar sus casas desde el pasado sábado. Vamos a ir hablando con alcaldes de distintos municipios afectados porque queremos conocer cómo están viviendo a estas horas y cuál es la situación de sus vecinos. Vamos a saludar al alcalde de Sueras, municipio afectado, Pepe Martí. Pepe, ¿qué tal? Buena vesprada, ¿cómo estás?
4: Hola, buena vesprada. Efectivamente, con días. Estem evacuats, estem fora, això és el que ens agradaria, no? Via tornar, no? Però a hores d'ara encara és impossible i el que ens ha transmès ara fa poquet acaba l'última reunió del CECOPI, el que hi ha Sicília telemàtica, i un poquet en la línia d'ahir, no? Un optimisme moderat, no? Ens han dit que esta nit les expectatives que n'hi havien pues, s'han complit, no? Que ja almenys l'abans del foc és quasi nul i en aquest sentit, i sempre molt moderadament, pareix que n'hi hagi cert optimisme. Esperem que al llarg del dia d'avui aquestes expectatives vagin complint-se.
3: Imagine, Pepe, que molta por, no?, en el moment en el que desallotgen el municipi. Com vau viure això tots els veïns?
4: Pues sí, efectivament, no? Va ser, jo ho recordaré sempre, perquè, clar, estàvem, ja saps, ara en la calor i en la piscina, i estava jo allí en els nens, tranquil·lament en la piscina, però vaig començar a veure que n'hi ha un incendi en la vall, al principi creus que com és la vall, que és els inicis de la Serra d'Espadà, és molta zona a cultivar, i pues, se podrà aturar, però progressivament vaig veure que la cosa no anava bé, me'n vaig anar en seguida a l'Ajuntament per a estar allí en cas de, i el cas de, efectivament,
3: es va complir
4: al port. Em va tocar, no, la subdelegada de govern, que ara van enviar unes alerts, que primer era de confinament, però no, res, als 10 minuts ja era, no, d'evacuació. I, bueno, pues, per els mitjans que tenim, no, l'altaveu del poble i després el WhatsApp, i al moment ja va arribar els alerts, ho van transmetre a la gent, si quieres d'ací

0: civilitzada. És veritat que van hi haver problemes a l'hora de que la carretera de baixar cap a Tales, a més segur que en la rotonda de Tales també van hi haver un picotet accident i van hi haver col·lapse, però bueno, nosaltres no paràvem de repetir que no n'hi havia cap pressa, que no era urgent, i a poc a poc pues, també no, pensant en les persones que tenim al poble més vulnerables, pues, anant a sa casa, a dir-los si estava tot clar, tal, i efectivament pues, se va produir, jo me'n vaig anar ja al final, quasi a les 11, quan jo vaig deixar, ja no n'hi havia ningú, i ara pues, estan, no, pràcticament tots estan en vivendes de familiars, d'amics, de segones residències, però, claro, ja va mixir jo el primer, no? Va mixir en l'opuesto que claro. Se diu, no? I ja tindrem, no? Però, bueno, el que és important és que l'incendi no avance. A l'est d'ara encara el terme municipal de Sueras encara no ha arribat. Ahí està en Tales, llavors, si afecta el més possible a Tales i l'aturen. N'hi ha una carretera que ahir que és capdalt, no? Que és una carretera que unís Tales, Veo, Alcúdia de Veo, ahir, que si realment, i tots són conscients, passar aquesta carretera, pues sí que ja seria entrar en el cor de la Serra de Sara.
1: I, Pepe, alguns municipis han pogut accedir, els veïns, per agafar coses, no sé, en el vostre cas, tenint tan
0: sí, pues
1: propet.
0: Mira, és un tema que em preguntes, no? És interessant perquè si passem el dia allí en el SECOPI, no? Pues parlant en les autoritats, perquè efectivament era una demanda de és molt raonable de les persones pues, que han deixat sobretot animals domèstics,
1: clar.
0: Que pues, ho pot quedar més tranquil.
1: Doncs sí. Pepe, moltes gràcies per atendre's. És la veu d'un alcalde d'un municipi desallotjat.
0: Gràcies a vosaltres perquè en aquests moments vosaltres també compliu una funció important, no? Que és la informació. Perquè que això també, lamentablement, és el que passa en aquests moments, no? Que els bulos, no? Les fake news, no? També
1: sí.
0: De vegades tenen un desenvolupament que és lamentable. Però bueno.
1: O intentem, Pepe, estar en el moment i en el lloc que correspon. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada molt forta.
2: Almazora te invita a sumergirte en el verano con una amplia agenda, con más de un centenar de propuestas culturales, deportivas y de ocio para todos los públicos. Disfruta de divertidos monólogos, conciertos, cuentacuentos, cine al aire libre, circo al lado del mar, una programación especial con motivo del eclipse solar y multitud de actividades con entrada libre. Puedes consultar toda la agenda en la página web municipal o en las redes sociales. Viu l'estiu Almazora, Ayuntamiento Almazora.
3: Llega el verano y con él los viajes en coche con la familia para disfrutar de las vacaciones. Desguaces Ecopiezas te recuerda la importancia de la puesta a punto de tu vehículo, sobre todo la climatización. En Ecopiezas tenemos recambios reciclados para tu coche, revisados y con un año de garantía. Si no tenemos tu pieza, la buscamos. Consulta en nuestra web www.ecopiezas.com. Ecopiezas, tu desguace de confianza, ahora y siempre.
4: El 12 de agosto, que nada te nuble el eclipse. Deja el coche en casa y utiliza el transporte público. Desde el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Aparca con comodidad en los parkings habilitados, en el campus de la Universidad Jaume I, el recinto de ferias y mercados, el antiguo mercado del lunes, Carrefour y junto al Colegio San Cristóbal. Y desde allí, baja al Grau con los autobuses que saldrán cada 15 minutos. Desde las 9 de la mañana y hasta las 2 y media de la madrugada. O también en el tram. Vive el eclipse, muévete sin agobios y disfruta de un día histórico. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Castellón.
2: Nace Ignite, el gran encuentro internacional que redefine el futuro de la cerámica. Los días 28 y 29 de septiembre, Castellón se convierte en el epicentro global de la innovación. Sostenibilidad, arquitectura y tecnología inteligente se unen para transformar la industria. No te quedes atrás y anticípate a los grandes retos del sector. Organiza la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete ya en ignitecongress.com. El futuro de la cerámica empieza hoy.

0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó conté el creixement, però preocupa el fum. Bona vesprada, no cal baixar la guàrdia perquè el foc continua actiu, ho diuen els experts i les autoritats. Ara coneixerem l'última hora i ens farem ressò del diagnòstic i de les reclamacions dels bombers forestals, dels enginyers i de les organitzacions agràries. És la notícia de portada, però i a més de la Comunitat Valenciana, les contem en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. L'incendi forestal de la Vall d'Uixó es manté estable després de l'intens treball d'extinció durant la nit. El perímetre pràcticament no ha variat i tampoc ha augmentat de manera significativa la superfície afectada, que se situa al voltant ja de les 8.500 hectàrees. Tot i això, els responsables de l'operatiu insisteixen que el foc continua actiu i que no es pot abaixar la guàrdia pel risc de reactivació. Pendent de tot el que envolta a l'incendi, sobre el terreny continua Juanjo Tobar.
2: La principal preocupació ara és el fum acumulat a causa d'una inversió tèrmica. El responsable de l'extinció explica que encara que pràcticament no es veuen flames, l'incendi manté punts calents que podrien reactivar-se a mesura que augmente la temperatura al llarg del dia. Ho explicava Fernando Pérez.
3: Principalmente la sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, con lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento el incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora. El eje principal es el que he comentado antes, los puntos más sensibles es Eslida Artana, el eje de Tales a Benitandús, Alcúdia de Veo.
2: La bona notícia ha sigut l'alçament del confinament total de la Vall d'Uixó i la tornada a casa dels 3.000 veïns de la Vilavella, que i soci continuen confinats i amb dues recomanacions: no beure aigua de l'aixeta i evitar l'exposició al fum. Així ho explicava el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
4: Hay que decir que las condiciones del humo pueden estar afectando todavía a la ciudadanía. Entonces, aquellos que desean regresar a sus casas pueden regresar, pero se mantiene el confinamiento. Tienen que beber agua embotellada, que no pueden beber agua del grifo.
2: Encara continuen evacuades 10 localitats amb prop de 7.000 veïns fora de les seues cases, mentre que altres 30.000 continuen confinats en dos municipis, Betxí i Onda. A les 7 de la vesprada es tornarà a reunir el CECOPI.
1: Gràcies, company, per la teua feina sobre el terreny. El Consell de Ministres ha declarat avui zones greument afectades per una emergència de protecció civil, el que abans es coneixia com a zona catastròfica, als territoris que estan patint incendis forestals, entre ells este que afecta des del dissabte a la Vall d'Uixó i altres poblacions, com dèiem, de l'entorn de la Serra d'Espadà. Ho ha avançat el president del govern, Pedro Sánchez.
5: Comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras.
1: Mentrestant, els bombers forestals de la Generalitat, que pertanyen a l'empresa pública Asgise, exigeixen inversions sense excuses i immediates, diuen, tant en mitjans humans i materials com en prevenció i en l'entorn rural. Lucía Peris.
6: Ferran Edo, delegat del sindicat CGT i membre del comitè d'empresa, assegura que són conscients de que cada vegada les emergències són més difícils de gestionar. Ho atribueixen al canvi climàtic, innegable, segons Edo, però també al canvi socioeconòmic de les zones rurals.
7: Davant d'este canvi socioeconòmic, només hi ha una

0: possibilitat. Una forta inversió en aquests territoris, agricultura, ramaderia, aprofitament forestal, i una també forta inversió en prevenció d'incendis forestals, en actuacions també de reducció de biomassa. Els serveis d'emergència, com el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, també necessita una inversió contundent, sense excuses, immediata. Patim una manca important de personal i disposem d'un parc mòbil obsolet. No podem treballar amb les condicions que tenim ara mateix.
1: Quan ocorre una emergència així, sorgeixen preguntes. Una d'elles és si s'està gestionant de forma adequada la muntanya. Alejandra Carrillo.
2: En Más de Uno València, Eduardo Rojas, enginyer i expert en gestió forestal de la Universitat Politècnica, ha assenyalat que intervenen molts factors, un d'ells la complexa orografia de la Serra d'Espadà, que dificulta les labors d'extinció.
3: Es una zona difícil, complicada, con mucho minifundio, probablemente todavía de la época musulmana, con lo cual mucho terreno agrícola abandonado que se ha emboscado. Esa minifundio dificulta mucho la gestión y luego, dada la orografía, muy mala accesibilidad, justo al no haber fincas de cierta entidad y pocas fincas públicas, pues no se han hecho caminos suficientes, con lo cual los cuerpos de extinción pueden trabajar, digamos, desde los márgenes, pero en la zona central, pues ¿cómo se llega allí? Hace falta extender mangueras y más de 100 metros no se puede extender una manguera. Y no todo lo podemos hacer con aviones.
1: Mirem també al camp perquè les organitzacions agràries alerten de l'afecció greu de l'incendi de la Vall d'Uixó en camps, hivernacles i granges. Andreïna Pietri.
4: Segons adverteix l'Associació Valenciana d'Agricultors, els ramaders es veuen obligats a desplaçar els animals i maquinària a altres explotacions a resguard del foc i el fum, la qual cosa els impossibilita acudir als seus horts a realitzar les labors pertinents. El responsable comarcal de la Plana Baixa d'Abasatxa, Roberto Vicent, reclama a les administracions una línia excepcional d'ajudes per a compensar les pèrdues i un canvi en les polítiques agràries i de prevenció d'incendis forestals.
5: D'ací, des de la Plana Baixa, només lamentar tot el que estem tenint i demanem un canvi de polítiques de totes les parts governamentals perquè el camp estigui limpio i que estigui saludable i que ajudin els llauradors tot el que puguen, perquè això és deixadès. Això és una deixadès. Entonces, el que tenim que fer és ficar-se tots les piles i que se mereixen.
1: I la Unió Llauradora ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació per a la Serra d'Espadà.
4: L'objectiu és que les conseqüències de l'incendi no desembloquen en l'abandó definitiu d'explotacions, una situació, segons Carles Peri, secretari general de l'organització, que agreujaria encara més la vulnerabilitat del territori enfront de futurs incendis.
6: Més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
4: Des de la Unió assenyalen que els primers mesos seran decisius per evitar l'abandono d'explotacions. Si les ajudes no arriben amb rapidesa i amb la suficient intensitat, molts propietaris no podran assumir els costos de la recuperació.
7: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Segons l'enquesta de població activa de l'INE, l'atur va descendir en la comunitat en més de 23.000 persones durant el segon trimestre de l'any. Això suposa una caiguda del 7,1% respecte al trimestre anterior.
2: D'esta manera, el nombre d'aturats se situa entorn de les 300.000 persones i la taxa d'atur baixa fins al 10,88%. La secretària general de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Immaculada García.
8: Es una buena noticia que pone de manifiesto el dinamismo de nuestro tejido empresarial. En este trimestre, el empleo ha vuelto a crecer con fuerza en la industria y la construcción, mientras que Alicante ha liderado la creación de empleo, compensando el comportamiento menos favorable registrado en otros territorios.
2: A més, entre abril i juny se van crear prop de 35.000 noves ocupacions, elevant el número d'ocupants fins a quasi els 2 milions i mig. Es tracta de la millor dada d'ocupació per a segon un trimestre des que existissin registres i de la xifra d'atur més baixa d'este període des de 2008. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres del País Valencià, parla de la necessitat de donar suport als servicis públics.
9: Toca consolidar esta evolución positiva reforzando las políticas públicas de empleo y con unos servicios públicos fuertes. Lo estamos viendo además estos días con los incendios. Solo nos acordamos de los servicios de emergencias cuando llegan las crisis, pero necesitamos invertir en ellos y en la prevención durante todo el año para garantizar un empleo de calidad y proteger a la ciudadanía.
10: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro

0: nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
1: Llegan los días sin IVA de Conforama, la mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio en Conforama y Conforama.es.
2: I un apunt, el Tribunal Suprem ha avalat la decisió de l'anterior govern del Botànic de no prorrogar a Ribera Salut la gestió privada de l'Hospital de Torrevieja i el seu Departament de Salut, amb la finalitat d'assumir el seu control directe després de la reversió, declara el Tribunal conforme a dret l'actuació de la Generalitat. Sàpiguen que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha emès un avís per a demà dimecres amb alerta groga per temperatures elevades al litoral sud i tot l'interior de València. Recorden que estem en nivell extrem per perill d'incendis forestals a tota la comunitat.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Una tarde más con Alicia Eras.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.
2: El 12 d'agost que resta núvol l'eclipsi. Deix el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de fires i mercats, l'antic mercat del dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada, o també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat. Ayuntamiento de Castelló.
3: En la actualidad, la única zona de España en la que se practica el cultivo de la chufa es en la comarca del Hortanor, en Valencia. 16 municipios en los que el 90% de las chufas tienen denominación de origen, siendo el más famoso Alboraya. También los antiguos egipcios valoraban mucho este alimento. De hecho,